0: Bon dia, són les 8. I el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora hi ha densitat a les entrades de Barcelona i en trams de la Ronda, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell i C59 a Caldes de Montbui, tot en sentit Barcelona. En general, però, són poc importants. Sí que hi ha incidències a Rodalies per un nou robatori de coure a l'R3 entre la Garriga i Figaró, que provoca retards a la línia. Recordem que ahir ja n'hi va haver un en aquesta mateixa línia. També a la R14, aquesta incidència tardarà mesos a resoldre's. Hi ha servei alternatiu per carretera entre la plana Picamoixons i Vinaixa.
0: Revetlla de Sant Joan, avui amb risc extrem d'incendi, temperatures encara molt altes. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. Des de Protecció Civil es manté les crides a la responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. Si és nit de Sant Joan, és nit de fogueres i de petards, mentre que molta gent espera amb ganes aquesta nit. Hi ha molts col·lectius que la pateixen i s'angoixen per culpa dels sorolls estridents. És per això que cada vegada és més habitual trobar petards de baixa sonoritat o que fan llum en lloc de soroll. Primera reunió avui del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel conegut com a cas Mascareta. La sentència també imposa 19 anys al seu assessor Coldo García. Pedro Sánchez manté el silenci la vigília de la seva compareixença al Congrés per parlar de casos de corrupció. Avui es compleixen 10 anys del Brexit. Superat aquest període, creix el debat sobre els beneficis de la sortida de la Unió Europea enmig de l'enèsima crisi de govern, amb un primer ministre abandonant el càrrec abans d'hora. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, rellevarà, si no hi ha sorpreses, Keir Starmer. I avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa dues setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no els graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. La vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anys. La farmacèutica catalana Ipra lidera el consorci internacional que hi està treballant. La multinacional ha batut el seu rècord de facturació amb més de 500 milions d'euros. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, reclama també que reconeguin especialitats en psicologia com la d'infantojuvenil, entre d'altres. Esports.
2: El Barça de bàsquet per al tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, 80-88, i perd també el factor pista. Els blaugranes necessiten guanyar demà al Palau el quart partit per forçar el cinquè i que el València no es proclami ja campió. Al Mundial de Futbol, l'Argentina guanya Àustria per 2-0 amb un doblet de Leo Messi, que es converteix en el màxim golejador històric dels Mundials. Aquesta matinada, França 3, Iraq 0, amb un doblet també d'Mbappé, Noruega 3, Senegal 2, amb dos gols de Haaland, i Jordània 1, Algèria 2. El Barça de futbol sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. I avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre el Liceu i l'Igualada.
0: I tanquem els titulars com els hem començat, parlant d'aquesta onada de calor, aquest episodi de calor molt intensa, avui amb una lleugera baixada de la temperatura, una onada que durà màximes de 40 a Ponent i a l'Ebre, el dia serà assolellat amb cel terrós, a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu, la revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí, molt bon dia.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ara sí, com cada dia a aquesta hora tenim des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts. Recordem que durant el dia d'avui tenim l'operació sortida en què 500.000 vehicles sortiran aproximadament de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i així, a hores d'ara, la circulació dels voltants i accessos de la capital catalana és de força tranquil·litat, amb menys intensitat, tot i haver-hi algunes retencions habituals que de normal. Tenim cues al nus de la Trinitat, sobretot per la C58, amb retencions intermitents encara des de Sabadell i Sant Quirze. També tenim retencions a la Ronda Litoral entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit sud. Per altra banda, recordem que tenim dues incidències actives des de primera hora del matí. Parlem d'un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida doncs talla un carril de circulació. També una avaria de vehicle a la A27 a Constantí talla un carril de circulació en sentit nord amb un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Bon dia, bona revetlla i fins dijous, Ferran.
1: Fins dijous igualment.
0: Gràcies, igualment. Doncs ja sabem el que, com tenim les carreteres, molta precaució, paciència, i ja saps que si veus no condueixis, és que és el que hi ha, eh? Venga, ya estamos, ahora sí, ya hemos arrancado con este hoy no me puedo levantar.

I tenim per aquí la Maica de Casa Gemes, que ens diu: bon dia, Maria. Aquí la Maica de Casa Gemes. Primer, et desitjo bon programa. Avui m'agradaria escoltar la cançó Hola, ¿cómo estás?, de Peret i el Barrio, dedicada a la Pepi de Sant Mori, a tu, petons, i moltes gràcies. Igualment per tu, Maica. Petonets.

por aquí tenemos a Hombres G, que dicen, devuélveme a mi chica, venga, que avui és Rebella, la Rebella de Sant Joan. Demà felicitarem a tots els Joans, Joanes.

I tenemos más mensajes. Diu: hola, bon dia, Maria, jo també faig les vacances a l'agost, un mes també tocant-me la barriga. Per cert, dice, soc l'Andreu de Vilanova, volia demanar-te la cançó Un canto a Galícia de Julio Iglesias. Moltes gràcies i feliç dia de Sant Joan a tothom. Doncs igualment per tu. És que, ai, que bueno ha sido, Andreu. És que també és bo, rascar-se la panxa, rascar-se la barriga. Aquí tens Un canto a Galícia.

0: Sí?
1: Jo... La canvia era la veïna.
2: Ara és el moment de parlar-te del restaurant El Badiu. El coneixes? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari super especial i es pot anar a dinar i sopar des de les 13 hores fins les 22. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Badalona Tower, Avinguda Navarra número 6. I ja han inaugurat les terrasses. Ves a gaudir de les terrasses del restaurant El Badiu. Cada any, sobre primers de juny, fan aquesta gran inauguració. Així que ara ja hi pots anar. Tens 3 hores d'aparcament gratuït en el mateix hotel. Estació de càrrega per al teu cotxe també. Truca per fer una reserva al 93 184 79 00 93 184 79 00 Restaurant El Badiu. Y si tú lo que quieres es un parking, pues el Hotel Badalona Tower tiene hotel pues abierto a todo el público en general. Fácil y sencillo. Infórmate de los abonos mensuales y también del estacionamiento por horas. Son los precios más competitivos de la zona. Parking del Hotel Badalona Tower, Avinguda Navarra número 6 de Badalona. Pide información al teléfono 93 184 79 00, 93 184 79 00, o también puedes acercarte al mismo hotel, Avinguda Navarra número 6 de Badalona.

I ens ha trucat l'Emiliana, diu: Maria, que tinguis una bona verbena, una bona rebella, diu, i em pots posar una sardana, perquè jo em dic Emiliana, però em diuen, em dic Joana. En què quedem? Joana, Emiliana, bueno, jo sé que es diu Joana, però li diuen Emiliana, però ja està. Per tu, la Santa Espina, Ramon Calduc.

0: Quédate para... Buenos días.
1: Hola. Bon dia, Maria.
0: Bon dia.
1: Hola, guapa.
0: Com estem?
1: Bueno, aquí estem, cosetes, amb aquesta calor, on vols anar?
0: Doncs sí.
1: Bueno, jo no, vosaltres sí. Vosaltres aneu on vulgueu. La gent gran ja estem a casa.
0: Mare meva, mare meva.
1: Fresqueta, bevent aigua i cosetes fresquetes i aquí a casa.
0: És que fa molta calor, avui també.
1: Sí, bueno, no fa tant com ahir, eh? Ahir no? Estàvem a 32, avui estem a 29, crec, aquí, eh?
0: No sé, abans he mirat i estàvem a... Em sembla que era 29, no sé, ara no sé en aquest moment a quan estem, però...
1: Jo crec que sí que estem a 29, eh?
0: Mare
1: I
0: meva.
1: I l'aireta aquest que corre, perquè aquí a casa sí. Meva fa aire.
0: Clar.
1: I el que se fa bé. Ara, si vas a la cuina, fa calor.
0: Mira, ara em posa 28 a mi, eh? Aquí a mi puma em posa 28, sí.
1: No fa tanta calor com ahir. Ahir feia més calor que avui.
0: Mare meva, mare meva. Però és igual, surts al carrer i sembla que t'estan cremant, eh?
1: Sí, ja ho crec. Bueno, crec bueno. Com es presenta la Rebella, bé?
0: Bé, sí, tranquil·la, sí. Tranquil·la, sí.
1: Bueno, sí. Bueno. No se senten petardos ni més, com fa.
0: Millor.
1: No, no tinc pànic.
0: No, no, bueno, escolta una cosa.
1: I... Aquí es feien cada una...
0: Ja.
1: No escolta res, però clar, els petards també estan caríssims.
0: Clar, esclar, és com tot.
1: Tot, sí.
0: En fi, què hi farem?
1: Bueno. Pues bueno, Maria.
0: Vols una cançó?
1: Bueno, primer que tinguis molt bona Rebella.
0: Igualment.
1: I, bueno, demà treballes, no?
0: Sí, demà sí, també estic aquí, sí.
1: No, bueno, a veure, s'ha de treballar.
0: Vale.
1: I de més que et diria desitjant-te que tinguis molt bona Rebella per tu, pel teu home i pel nen, la nena i la noia.
0: Moltes gràcies, preciosa.
1: Bueno, mira, fa molt temps que no poso la cantó de los Rodríguez, que m'agrada.
0: Vinga, te la poso ara.
1: Saps quina és, no?
0: Sin documentos. Un petonet, preciosa.
1: Una abraçada, guapa, i gràcies.
0: Igualment, i bona Rebella, preciosa. Adéu, carinyo. Adéu.

Aquí tenim el Joaquim. El Joaquim i la Montse del Dreams del carrer del Mar. Diu, també estem amb la teva emissora, eh? Gràcies, gràcies, gràcies. Si voleu una cançó us la poso, eh?

0: Madre mía, yo tengo una tontería hoy, os lo digo, ¿eh? Bueno, me han preguntado, ¿mañana vienes, María? Digo, claro que vengo. Pero, a ver, esta noche, según la marcha que yo ponga... Ay, mare meva, clar, dice que... La gent està fent cua per comprar coca. Jo no, me l'he fet. N'he fet 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sembla que he fet 6. Bueno, a veure, jo n'he fet 4. Jo sola n'he fet 4, eh?
1: Lucharé. Lucharé.
0: Bueno, por aquí tenemos a más personas. A veure, aquí tenim més. A veure, qui està per aquí. A veure, qui està per aquí. El Joan i la Joana, la Paqui de la Trini, no sé si te he dicho Paqui de la Trini, sí que te he dicho, ¿verdad? Un besito, Paqui. Por aquí també tenim el Joan i la Joana, que demà és el seu sant, el sant dels dos, i a més, demà fan anys de casats. No recordo quants, però demà fan anys de casats. Fixa't tu, eh? Quina memòria tinc, eh? Aquí també tenim a la Maica de Casa Gemes. Bon dia, guapa, ja. Ella ens ha saludat de bon matí. La Jàscara, Jàscara. A ver, dice... Aquí estoy, María, un poco liada, pero escuchándote toda la mañana. Un abrazo grande para ti. Igualmente. Doncs sí, la veritat és que sí... A ver, que a mí me decían, no la hagas, la vamos a comprar. ¿Qué vamos a comprar? A mí me hace ilusión, a mí me fa ilusión fer la coca. Em fa il·lusió. A més, aquest any m'han quedat divines. Perdó, eh? No és per fer enveja a ningú, eh? Però és el que hi ha.

Bueno, la canción del velero, la fiesta... Ens diu el Joan que estaran aquí, que estaran escoltant la ràdio. Et felicitarem, us felicitarem per tot. També el José Francisco dice que també estarà.

0: I amb coneixement hem arribat a les 3.
1: Catalunya migdia.
0: I fins ara al Catalunya migdia us hem explicat la inversió històrica en polítiques de dependència que ha anunciat Pedro Sánchez avui, l'endemà de la dura condemna per corrupció de la seva antiga mà dreta, José Luis Ábalos. Sánchez insisteix a seguir així governant i demà mateix compareixerà al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'assetgen. També us hem parlat de la selectivitat, les matemàtiques amb una nota mitjana de 4,18 són el forat negre d'aquestes PAU que han aprovat d'altra banda gairebé el 96% dels alumnes. Entre les matèries comunes, català és la que té la nota més baixa, menys d'un 6,5. I a les portes de la Revetlla hem repassat les grans cites de les pròximes hores arreu dels Països Catalans en unes festes que arriben en plena onada de calor i amb el risc d'incendi disparat. Ho ampliem, Natàlia Ramon.
2: Doncs la Generalitat està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis catalans. Les comarques afectades en major o menor mesura per un risc molt alt d'incendi són l'Anoia, la Noguera, la Segarra, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, també el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, l'Alt Urgell, la Conca de Barberà i també l'Urgell. En els pobles i ciutats afectats queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar més ensurts. Sílvia Paneque és la consellera portaveu del govern.
3: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
2: I com dèiem, Protecció Civil manté l'alerta per aquesta onada de calor que va començar diumenge i que, segons sembla, s'allargarà com a mínim fins demà. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, ha atès fins ara 151 persones amb problemes de salut relacionades amb aquestes altes temperatures. D'aquestes, la meitat han necessitat una ambulància i han estat ateses en un centre sanitari. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a Catalunya Ràdio quins símptomes ens han d'alertar.
4: Va acompanyat amb sensació de mareig i el que sempre és molt clar és que això va amb molta sudoració, perquè en el moment que deixem de suar és quan, diguem-ne, que el mecanisme de defensa de l'organisme falla i el cos ja no es pot refredar i és un dels primers símptomes del cop de calor.
2: Però a banda de la calor, per la Revetlla de Sant Joan, les coques són les protagonistes, ho saps, i el gremi...
0: Pels joans i per tothom.
2: Pels joans i per tothom, en principi, tothom que li agradi la coca. El gremi de pastisseria de Barcelona preveu que aquesta diada de Sant Joan s'espera igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros, una mica més cara que no pas l'any passat, per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, que ha estat la guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona Maria Rovira.
5: A la pastisseria Tornés han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes, després d'obtenir el premi del concurs del Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria, guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
6: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és que els processos... Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
5: La pastisseria també ha guanyat el segon premi de la millor coca de xocolata i aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
2: Onada de calor, risc d'incendis, les coques de Sant Joan i també cotxes a la carretera, perquè a l'àrea metropolitana sembla que hi ha... surt molta gent. Equip viari, Mariluz García, com tenim les carreteres?
7: Doncs ja es comença a intensificar el trànsit a l'autopista AP7 en direcció Girona com Tarragona, de moment sense llargues cues. Hi ha vehicles aturats entre Sant Cugat i Bellaterra en sentit nord i molta intensitat de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès. També cua de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud i ja es carrega la zona de Castellbisbal a Martorell. A l'àrea de Barcelona destaquem la cua a la 2 entre Cornellà, Sant Joan i Sant Feliu en direcció Lleida i la ronda a dalt entre Esplugues i Canyelles en sentit Besòs.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. I a aquesta hora està en marxa l'operació sortida de la Revetlla de Sant Joan. Trànsit preveu que fins aquesta nit surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé 500.000 de vehicles. Entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre es limitarà la velocitat a 80 km per hora a les principals vies de sortida de la capital catalana. Mirem com van a aquesta hora les carreteres. Equip Viari, Marilut García.
2: Destaquem les cues a aquesta hora a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, direcció Girona, l'autopista del Maresme, a l'altura de Montgat, del Masnou a Premià de Mar, i també a Cabrera de Mar, direcció Girona, i les dues rondes de Barcelona, ronda a dalt entre Esplugues i Canyelles, sentit Besòs, ronda litoral de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat.
1: El govern espanyol torna a tancar la porta a una renúncia de Pedro Sánchez l'endemà de la contundent sentència per corrupció contra l'exministre Ábalos. El cap de l'executiu insisteix que manté el seu rumb malgrat tots els entrebancs. Els aliats parlamentaris de la Moncloa esperen més explicacions en la compareixença demà de Sánchez al Congrés. I enmig d'aquesta tempesta política i judicial, Pedro Sánchez ha anunciat una inversió històrica en dependència. El president del govern espanyol ha xifrat en 2.000 milions d'euros els diners extraordinaris en la matèria per aquest any i 6.000 milions extres per l'any que ve. De moment es desconeix quin impacte acabarà tenint pels prop de 300.000 dependents que hi ha a Catalunya, ja que la gestió dels diners és de la Generalitat. Catalunya es prepara per una Revetlla de Sant Joan en plena onada de calor i amb risc d'incendi extrem en alguns punts del país. El govern recorda que està prohibit fer fogueres o llançar petards a més d'un centenar de municipis, sobretot de l'oest del país. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques de la selectivitat, una assignatura en què la nota mitjana ha quedat en un 4,18. És el punt negre d'unes proves en què el 96% dels estudiants han aprovat i en què la nota mitjana ha quedat en un 6,4. La nota més alta l'ha aconseguit Laura Tallada, de Banyoles, amb un 9,9. El govern preveu mobilitzar 4.300 milions d'euros els propers 10 anys per infraestructures de mobilitat. Entre la 60ena d'actuacions hi ha la connexió de la línia 8 de ferrocarrils a Barcelona entre Plaça d'Espanya i Gràcia, el tramvia de Tarragona i les variants d'Olot i de Tàrrega. També l'estació de tren del Pla de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de la Plaça d'Espanya de Barcelona. I el govern espanyol prohibeix anar en patinet als menors de 15 anys i fa obligatori l'ús del casc. El Consell de Ministres ha modificat el Reglament General de Circulació, que també obliga els motoristes i els seus acompanyants a portar guants.
0: Esports.
3: L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge de Julián Álvarez sense el permís del club. Ahir el davanter va reconèixer que vol deixar l'equip matalasser. El Barça de Futbol Sala pot ser avui campió de Lliga si guanya la vista del Pozo de Múrcia a 8:15 en el tercer partit de la final, i avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina a 9:15, l'Igualada visita el Liceo en el 5è i definitiu partit de la final. I aquesta matinada es completa la segona jornada del Mundial amb els últims 4 partits. A les 7, Portugal-Uzbekistan, a les 10, Anglaterra-Ghana, a la 1, Panamà-Croàcia, i a les 4, Colòmbia-República Democràtica del Congo.
1: I pel que fa al temps, tarda de sol, en aquest tercer dia d'onada de calor, les màximes més altes han tornat a superar els 40 graus. Es preveuen alguns ruixats locals al Pirineu i al Prepirineu. La Revetlla de Sant Joan, com dèiem, serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitacions.
0: Ràdio Pomà, Badalona.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Buena tarde, Badalona. Hoy, sol y 31 grados aquí en Pomar. ¿Cómo lo llevas? Tercer día de ola de calor. Y todo. Ya listo y preparado para celebrar esta noche la verbena de San Juan. En unos minutos hablaré con Raúl Fuentes. Nos acompañará y estará con nosotros para hablarnos de su nuevo sencillo, Tú me das la vuelta. No te lo pierdas. Y a Juan Marín le escuchamos mañana a partir de la 1. Aquí estará tomando el café contigo. Además, mañana es su santo, no te olvides de felicitarlo. Nosotros comenzamos, como siempre, tan contentos desde el 101.2 Radio Pomar. Canciones que suenan a verano. ¿Te acuerdas de esta canción de Viceversa?

0: Ahí estaba una superstar, era Marta Sánchez.
1: Radio Pomar, Badalona.
2: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona. Si eres autónomo o tienes un pequeño negocio, ahora cuando más nos necesitas, puedes contar con nosotros. Llámanos al 93 466 56 57 y te informaremos. En Radio Pomar queremos ayudarte para que llegues más lejos. 93 466 56 57, porque tú te lo mereces.

0: Ràdio Pomar. Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.